0: una veu que em diu al fons a la dreta, al fons a la dreta, al fons a la dreta.
1: Som la Pesta Negra, de dilluns a diumenge, em fonso la dreta i em suda l'esquerra.